La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. De spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sengron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.

0: Il di dal RTL.
1: Ils temas dil gi, oz cun Live Caduff. Buonasera. En tras l'unda da Calira cresce il prigel da Fiuc. En certas parts del Grischun vala da pi oz da miez gi in scumon absolut da fa Fiuc. Quel vala il val del Rhein da Quira, la Purtenza, il Scanvec, la Surselva, la Montagna da Schons e la Tumliasca. Quai l'uffici d'aula e prigels de natira decidiu et avertiu che altres regiuns savessen suanda ils proxims gis. Els territoris per Tucai aisi pias comandau da fa Fiuc e liber. Auter che els territoris habitai, leo valen las prescriptions de las Vischneunkes. La moda de viver dils pievels viagions ai restringida in Svizra. Plazas da fermà a Meunken. Quai muss ein nief rapport della Fundazion Futur per ils viagions Schweizers. Da nor quel segge mo 40% de las plazas necessarias construides. El Grischun Meunke il plaz cunzun la Val del Rhein. Leo trovasse da nor la Fundazion plaz supplementar per an tut 40% rulottas. La Fundazion pretende per quai da pli engagi de la Confederazion Cantuns e Vischneunkes. Da pli puots per amfibis e da pli praus con differentes flures per insects de tutte sorts. Avoni non ha il Cantun anciat a realizar la strategia de biodiversitat ad agi già se viu lanciar 26 de las 28 mesiras planizadas. Qua il Cantun comunicau a se muas a fitch contents. Els costs seggen actualmein el rom budgetau de 41 milions francs. Lanciau vevens la strategia per se vesegerà in a biodiversitat reha e resistenta e per las proximas generaziuns, quai envesta alla midada del clima. Tom Perotz di Nabiala Sera.
0: La Saira der RTL. Cun sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop.